tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ell.

0: Matí 360.
1: La fallida de Càrnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla.
2: El 50% dels boscos són públics i la resta privats. Per tant, hi ha feina per a tothom. S'ha de planificar i, si cal, obligar a fer la neteja, perquè això voldria dir menys combustible a l'estiu. Aquesta és una tasca de tots i, pel que s'està veient, una gran prioritat.
3: Amb una hipoteca variable, la quota es revisa periòdicament en funció de l'Euríbor. Per tant, si l'Euríbor puja, quan arriba la data de la revisió, la quota mensual també pot pujar o baixar, en el cas que baixessin, no? Dit d'una manera molt senzilla, si abans el banc et deixava diners a un determinat preu i ara aquest preu dels diners és més alt, tu acabaràs pagant més pel mateix préstec.
1: Quina edat voldries tenir? L'edat que tens ara, però als anys 60, o més jove?
4: Home, més jove, òbviament. No, ho deia per un tema d'edat, ho deia perquè, clar, en aquella època, doncs, amor libre, droga, sexo i rock and roll, entens? Vull dir, no sé.
1: Tamasso, eh?
4: Buah.
1: Tamasso, eh?
4: Mare meva.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Matí 360.
1: La fallida de Càrnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla.
2: El 50% dels boscos són públics i la resta privats. Per tant, hi ha feina per a tothom. S'ha de planificar i, si cal, obligar a fer la neteja, perquè això voldria dir menys combustible a l'estiu. Aquesta és una tasca de tots i, pel que s'està veient, una gran prioritat.
3: Amb una hipoteca variable, la quota es revisa periòdicament en funció de l'Euríbor. Per tant, si l'Euríbor puja, quan arriba la data de la revisió, la quota mensual també pot pujar o baixar, en el cas que baixessin, no? Dit d'una manera molt senzilla, si abans el banc et deixava diners a un determinat preu i ara aquest preu dels diners és més alt, tu acabaràs pagant més pel mateix préstec.
1: Quina edat voldries tenir? L'edat que tens ara, però als anys 60, o més jove?
4: Home, més jove, òbviament. No ho deia per un tema d'edat, ho deia perquè, clar, en aquella època, doncs, amor libre, droga, sexo i rock and roll, entens? Vull dir, no sé.
1: Tamasso, eh?
4: Buah.
1: Tamasso, eh?
4: Mare meva.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: No em vull saber. Del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la Festa Major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els diets, els catarres, banda neon, diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa Major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
3: La fallida de Càrnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La Fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla.
4: El 50% dels boscos són públics i la resta privats. Per tant, hi ha feina

0: edat voldries tenir? L'edat que tens ara, però als anys 60, o més jove?
1: Home, més jove, òbviament. No ho deia, no ho deia per un tema d'edat, ho deia perquè, clar, en aquella època, doncs, amor libre, droga, sexo i rock and roll, entens? Vull dir, no sé.
0: Tamasso, eh?
1: Buah.
0: Tamasso, eh?
1: Mare meva.
2: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar. Radio
3: Marina. Matí 360.
4: La fallida de Càrnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla.
5: El 50% dels boscos són públics i la resta privats. Per tant, hi ha feina per a tothom. S'ha de planificar i, si cal, obligar a fer la neteja, perquè això voldria dir menys combustible a l'estiu. Aquesta és una tasca de tots i, pel que s'està veient, una gran prioritat.
6: Amb una hipoteca variable, la quota es revisa periòdicament en funció de l'Euribor. Per tant, si l'Euribor puja, quan arriba la data de la revisió, la quota mensual també pot pujar o baixar, en el cas de que baixessin, no? Dit d'una manera molt senzilla, si abans el banc et deixava diners a un determinat preu i ara aquest preu dels diners és més alt, tu acabaràs pagant més pel mateix préstec.
4: Quina edat voldries tenir? L'edat que tens ara, però als anys 60, o més jove?
7: Home, més jove, òbviament. No ho deia per un tema d'edat, ho deia perquè, clar, en aquella època, doncs, amor libre, droga, sexo i rock and roll, entens? Vull dir, no sé.
4: Tamasso, eh?
7: Buah.
4: Tamasso, eh?
7: Mare meva.
3: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8.
2: Molt bon dia, som dimecres 23 de setembre.

0: Sona bé, oi que sí? És un tema que ens ha arribat fa molt poquet, fa res, uns dies, i el programem, us l'oferim, és Los Frequencies, la banda aquesta ja consolidada de les pistes de ball, amb la col·laboració de Mary Frost. Es diu Paraíso, el tema que hem escollit per començar avui, dimecres 23 de setembre. Molt bon dia.
1: Matí 360.

8 del matí, 3 minuts, comencem el matí 360 de Ràdio Marina. D'aquí fins a les 9 tenim l'actualitat local i comarcal de la Selva i el Maresme, la visió de la mobilitat, o millor dit, el servei de saber com se circula per les carreteres del territori i també de l'àrea metropolitana de Barcelona, almenys des de la Selva i el Maresme, l'agenda d'activitats i la revisió de les portades dels diaris en paper dels principals rotatius del país, tot plegat amb la millor música del món, el 100.3 i 96.2 de l'FM, a marina360.cat també. Això en aquesta primera hora, dèiem. La segona hora arriba a les 9, com sempre, cada dia, la Montse Rico, que ens porta l'actualitat cultural i musical i un viatge en el temps, en el DeLorean, per saber què passava tal dia com avui en el món de la música, a més d'altres també propostes musicals. Avui és el dia també que tanquem l'enquesta de la cançó de la setmana al nostre canal de Telegram. Sabeu que teniu un canal de Telegram on podeu seguir l'actualitat de les notícies més destacades de la Selva i el Maresme. Tenim allà també un podcast que s'envia més o menys cap a aquesta hora amb un resum de les darreres notícies, i allà podeu votar per la nostra cançó de la setmana. Avui desvetllarem quina és la cançó guanyadora, tot i que ahir ja donàvem algunes pistes, i a més també proposarem l'enquesta per la setmana vinent. Per tant, tenim moltes coses per explicar-vos en les properes dues hores, i això ho fem cada dia l'equip que formen part Isabel González, Montse Rico, Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. 8:05, som-hi amb les notícies.

0: I comencem explicant-vos que la investigació pels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial 20 Jol de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats. Segons publica Diari de Girona, les diligències dels Mossos apunten que els fets no serien episodis aïllats, sinó que s'investiga un possible patró de conducta que podria implicar diversos professionals. La causa entra ara en fase d'instrucció judicial. El jutjat de Blanes començarà aquest dimecres a prendre declaració als pares dels menors presumptament afectats. Posteriorment, està previst que declarin els professionals que van denunciar els fets i altres testimonis, mentre que els investigats ho faran més endavant. Seguim a Blanes, però per una qüestió ben diferent. El municipi acollirà el dissabte 3 d'octubre la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, que per primera vegada se celebrarà a les comarques gironines. La cita reunirà 17 bandes i més de 750 músics, una xifra que s'acostarà al miler de participants si s'hi sumen els acompanyants. L'alcalde i regidor de Cultura, Jordi Hernández, destaca precisament que al llarg dels anys molts músics s'han format a través de la banda. Considera que aquesta tradició situa Blanes com un referent de banda i cobla a les comarques gironines, on no hi ha tantes formacions d'aquestes característiques. L'escoltem durant la roda de premsa que es va celebrar ahir al matí i explicava aquesta qüestió. És l'alcalde del municipi, Jordi Hernández.
1: A nivell cultural, si alguna cosa tenim a Blanes, un patrimoni és la música, no? I la banda forma part d'aquest patrimoni. O sigui, gràcies a ells s'han format molts de músics, com he dit abans, que toquen arreu de coples, arreu de bandes, arreu de formacions i de molta mena de jazz, de rock, de tot. Agrair-los amb ell l'enorme tasca que fan i quina manera millor d'agrair-ho que ajudant i col·laborant amb aquesta trobada de bandes. També d'alguna manera ens situa, no?, com a referents de comarques gironines de banda i cobla. Ja ho deia molt bé la presidenta, no n'hi ha tantes a les comarques de Girona, la gran majoria estan més cap a Tarragona, a Barcelona. Això jo crec que és una de les coses que hem de treure a pit a Blanes.
0: La jornada començarà a les 11 del matí amb concerts i cercaviles des de diferents punts de Blanes. A la tarda la programació continuarà amb una cantada d'havaneres del grup Tela Marinera, acompanyada de rom cremat, música llatina i jazz amb Riel Maravilloso de Cuba i una cloenda amb sardanes a càrrec de la Cobla Santa Maria de Blanes. La trobada coincideix amb el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals.

Seguim en clau cultural. Lloret de Mar celebrarà del 2 al 4 d'octubre els 30 anys de Montfoto Fest, el festival internacional dedicat a la fotografia de natura, muntanya i conservació ambiental. L'edició d'aquest any arriba, a més, a un rècord de participació al concurs amb més de 15.000 fotografies d'autors de 64 països. Els guanyadors de les 11 categories i del Premi Montfoto 2026 es coneixeran el 2 d'octubre durant la gala que obrirà el festival al Teatre de Lloret. Durant 3 dies, la programació reunirà fotògrafs i creadors visuals amb conferències, tallers, presentacions, revisions de portfolis i sortides fotogràfiques. La celebració s'estendrà també per diferents espais de Lloret amb un circuit de 9 exposicions. El festival comptarà també aquest any amb una carpa social d'accés lliure amb música, gastronomia i activitats. Montfoto arriba al 30è aniversari després d'haver estat reconeguda aquest any per la Generalitat com a entitat d'utilitat pública. Més qüestions. El Consell Comarcal de la Selva estudia crear un pla d'àmbit comarcal per prevenir el malbaratament alimentari i aprofitar els excedents aptes per al consum. La iniciativa parteix d'una moció de la CUP aprovada pel ple de la institució comarcal. Una de les opcions que s'estan analitzant és instal·lar màquines expenedores o les anomenades neveres de profit, on es podrien posar a disposició de la ciutadania aliments sobrants de menjadors escolars, residències i centres de dia. Els tècnics estudien ara la viabilitat sanitària i logística de la proposta i altres alternatives per aprofitar, millor dit, aquests excedents. El futur pla, però, vol anar més enllà dels menjadors gestionats pel Consell Comarcal i abordar el malbaratament al conjunt de la cadena alimentària des de les llars fins als comerços i les indústries. També us expliquem avui que el Maresme reforça la seva promoció com a destinació cicloturista després de participar aquest passat cap de setmana a la Sea Otter Europe, una de les principals fires europees vinculades al món de la bicicleta. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme hi ha presentat l'oferta de la comarca dins l'espai de destinacions de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és donar a conèixer el Maresme entre el públic interessat en el ciclisme, l'esport i el turisme actiu, aprofitant la combinació d'espais naturals, gastronomia, allotjaments i serveis que ofereix la comarca. La desena edició de la Sea Otter Europe ha tancat amb prop de 80.000 visitants amb més de 500 marques i representació de més de 100 nacionalitats. Vuit del matí, 10 minuts, obrim plana d'àmbit general.

0: El Departament de Drets Socials es planteja traslladar algunes residències de gent gran a edificis més moderns quan no sigui possible adaptar-les a les noves necessitats climàtiques. Ho ha avançat el conseller Raül Moreno, que reconeix que hi ha centres antics on les obres de climatització poden ser difícils o inviables. Escoltem el conseller.
1: Tenim 17 en aquestes situacions, estem mirant si estructuralment algunes d'aquestes tenim alguna altra manera de climatitzar-les, que no sigui amb, mecanismes habituals, i en alguns altres casos haurem de plantejar canviar la seva ubicació i passar a altres edificis que siguin més moderns. No tenim algunes residències de fa molts anys i, per tant, inevitablement això havia de passar. No? Potser amb el pla clima ens adonem de quines són algunes d'aquestes que haurien de passar i farem l'estudi, però de moment el que volem és que les que existeixen puguin tenir el clima preparat pel 2031.
0: La mesura aniria més enllà del pla clima, que preveu invertir 58,2 milions d'euros per adaptar i climatitzar 51 residències públiques davant l'augment de les temperatures i els efectes del canvi climàtic. Segons Moreno, l'aplicació del pla permetrà detectar quines residències es poden adaptar i en quines caldrà plantejar mesures de més abast, entre les quals un possible canvi d'ubicació a edificis més moderns. I la bretxa de resultats acadèmics entre els alumnes més benestants i els més desafavorits no s'hauria reduït, com apuntava l'últim informe PISA. Així ho conclou una anàlisi de l'Innovamat Research Lab, elaborada en col·laboració amb investigadors de SADECPOL. L'estudi assenyala que PISA ha canviat la manera de mesurar el nivell socioeconòmic dels estudiants, fet que, segons els investigadors, impedeix comparar directament els últims resultats amb les edicions anteriors. L'avaluació havia apuntat a una reducció de la bretxa, principalment per l'empitjorament dels resultats dels alumnes amb més recursos. La nova anàlisi qüestiona aquesta conclusió i assegura que si s'aplica una metodologia comparable a la dels PISA anteriors, la desigualtat acadèmica se situaria en el nivell més alt de l'última dècada. 8 i 13 minuts, acabarem aquest bloc de notícies amb la previsió del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres no hi ha massa canvis i tindrem cel serè i assolellat a tot el territori amb temperatures màximes que continuen elevades amb valors entre 28 graus a la costa i els 30 cap a l'interior. Teniu més informació a www.marina360.cat, també als nostres canals de WhatsApp i Telegram i, com no, cada hora també als serveis informatius de Ràdio Marina. Moment ara de fer un cop d'ull a la mobilitat al territori.

Ens fixem en diversos punts. Carretera de Blanes a Tordera, GI600, com cada dia laborable, amb circulació intensa en diversos trams. També la Nacional 2 al seu pas per alguns municipis de l'Alt Maresme. També en vies ràpides. Avui destaquem a la C60, la via que connecta el Maresme amb el Vallès. Presenta a hores d'ara 3,5 km de circulació intensa entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit nord, en sentit Granollers. També ens hem de fixar en el tram final de l'autopista del Maresme, que tècnicament és la C31, a l'alçada de Badalona hi ha 2,5 km de circulació amb retencions en sentit Barcelona. També la circulació, com cada dia, complicada per circular per als accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona, venint des de la Selva i el Maresme, vies com són les rondes de Barcelona, Ronda de Dalt, Ronda del Litoral i també el nus de la Trinitat. Per exemple, a la ronda del litoral hi ha hagut un accident que complica molt i molt la circulació a aquesta hora entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet perquè hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei de Rodalies, Rodalies de Catalunya s'informa a hores d'ara que només circulen 4 trens per hora i sentit de la línia R1, la línia que travessa tot el Maresme i que connecta l'àrea de Barcelona amb els municipis del Maresme i també de la Selva, com Blanes i també Maçanet de la Selva. Circulen, com deien, 4 trens per hora i sentit a causa d'una incidència que hi ha hagut a la infraestructura entre les estacions del Clot i Sant Adrià de Besòs. Això complica la circulació per tota la línia R1, segons informa aquesta hora a Rodalies de Catalunya. Gairebé un minut per sobre d'un quart de 9 del matí d'aquest dimecres 23 de setembre. Ens quedem amb el so dels The Weeknd.

0: Doncs ja fa uns quants anys, ben bons 15 anys que s'editava aquesta cançó, The Course Old Town, una de les propostes dels irlandesos d'aquesta banda, que continuen en actiu, per cert. Vuit del matí, 23 minuts, d'aquest dimecres 23 de setembre, arriba en Dausà, Joan Dausà, amb una cançó que no podem definir d'una altra manera que no sigui optimista. El títol ja ho diu tot. Tot anirà bé.
1: Trec el cap

0: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
1: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al Castell d'Hostalric i del Mercat d'Alimentació i Artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Radio Marina.
4: Ens acostem a 8:45 del matí d'aquest dimecres. Anem a fer un cop d'ull a algunes propostes d'oci i cultura al territori per als propers dies. Cap de setmana, proper cap de setmana a Blanes, 26 i 27 de setembre, al Jardí Botànic Marí Murtra hi ha l'activitat La Motxilla de Faust. També a Lloret, el proper diumenge, dues activitats, una a la Marxa Popular, les platges de Lloret, l'altra la celebració del Dia Mundial del Turisme, amb l'obertura de portes de diversos equipaments del municipi. Jornada de portes obertes a diversos equipaments de patrimoni del municipi de Lloret de Mar. A Tossa continua la campanya de la cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre amb diversos restaurants que hi participen. I també aquest dissabte és el darrer concert del festival Nits a dalt de Vila, a la Vila Vella, amb el tribut a l'Oreja de Bangkok. Calella celebra fins al 27 de setembre la Festa Major de la Minerva. Avui dimecres hi ha activitats relacionades amb els gegants, també la 43a mostra de plats casolans o el concert de Festa Major a càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal. També barraques, avui amb el grup Verbenam.

A més, a partir d'avui i fins al dia 27 hi ha la Fira de Calella i l'Alt Maresme al passeig de Manuel Puigverd. A Pineda, fins dissabte, celebren la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges. Està organitzat per Cinemart. Més activitats a Palafolls fins al 2 d'octubre. Hi ha el cicle clàssic a Sant Genís, un cicle de 3 concerts a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls. Santa Coloma de Farners també celebra la seva festa major a partir de demà, dia 24, i fins al 27, fins al proper diumenge. I Hostalric celebra la 36a edició de les festes de Sant Miquel des del dia 25, des del proper divendres fins al 28 de setembre. Acabarem a Sils, destacant la festa major, també dels Sants Metges, la festa major petita, des de demà dijous, dia 24, fins al 27, amb activitats per tota la família. Seguim al Matí 360 de Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 de Ràdio Marina, també a marina360.cat.

baby girl, baby girl. Oh.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Camí de les 9 del matí, anem ara a fer una aturada per observar, per llegir, per veure què titulen els principals rotatius del país en les seves portades en paper. Comencem per la premsa de casa. Diari de Girona diu que els sectors carni i químic frenen les exportacions. Els aranzels que la Xina aplica al porc en represàlia a les taxes que la Unió Europea aplica als cotxes elèctrics continua passant factura. També trobem un altre titular al Diari de Girona en la portada que diu talen el bosc cremat a les Gavarres. El punt avui, el tema principal és l'ampliació del Prat pendent d'Europa, així ho titulen. I també publiquen avui una entrevista a Guillem Lloret, és el portaveu de 200.cat, que diu que el nivell de català a quart d'ESO correspon a un B2 i no a un C1. Els diaris d'àmbit estatal, com La Vanguardia, obren, en aquest cas La Vanguardia, en clau internacional, amb el següent titular, diu Trump es vanta d'afavorir la pau però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. I el Tribunal Constitucional inicia el debat intern per ampliar, o millor dit, per aplicar l'amnistia a l'octubre. És el segon gran tema destacat avui a la portada de La Vanguardia. El periòdico publica una entrevista avui a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que gairebé ocupa tota la portada, amb el següent titular. Triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027. I també un altre titular que trobem a la portada del periòdico diu que Catalunya busca prohibir a la IA a l'escola, o busca prohibir la IA a l'escola fins als 14 anys. Acabarem amb l'Ara, que diu que sense sanció a les agents que es van infiltrar en assemblees de mestres, obre amb aquesta qüestió el rotatiu barceloní. I també un altre titular destacat de la portada de l'Ara diu que la crisi de l'habitatge frena la contractació a les pimes. En menys de 2 minuts arribem a 9:15 del matí d'aquest dimecres 23 de setembre.
2: Hola, senyor Soler.
3: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplai antilliscant i estic encantat.
2: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera? És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
3: Sí? Prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
4: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
5: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
6: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
7: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
6: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
7: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
6: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic
7: Calomar.es. Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
6: Centre Mèdic Calomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
8: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
9: Ràdio Marina. Matí 360.
10: Ja comença a fer-se clar.

0: han recorregut mig país amb les festes majors i també alguns concerts. Els Catarres, Diumenge sense drama, és la seva darrera proposta. Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
1: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Matí 360.
1: Nou minuts i seran les 9 en punt del matí d'aquest dimecres, fent actualització de la informació relativa a la mobilitat. Continua aquesta circulació intensa a la C60, l'autovia que connecta el Maresme amb el Vallès, entre Argenton i la Roca del Vallès, 3 quilòmetres i mig de circulació intensa en sentit nord, en sentit Granollers. També hi ha 2 quilòmetres i mig de circulació amb retencions a Badalona, a la C31, és el tram final, no, o és la via, millor dit, que connecta amb el tram final de l'autopista del Maresme. També circulació complicada, com cada dia laborable a aquesta hora del matí, els accessos a les rondes de Barcelona i també al nus de la Trinitat, especialment a la ronda del litoral, on hi ha hagut un accident i hi ha un carril tallat entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. També, com cada dia laborable, a la GI600, la carretera de Blanes a Tordera, circulació intensa, i també en alguns punts de la Nacional 2, al seu pas per l'Alt Maresme. Pel que fa a Rodalies de Catalunya informa d'aquesta incidència a primera hora del matí a la infraestructura entre les estacions del Clot i Sant Adrià de Besòs, que afecta la línia R1, la línia del Maresme, amb una circulació de 4 trens per hora i sentit. També la R11, que connecta comarques gironines amb Barcelona per l'interior, un tren, el que fa el recorregut entre Barcelona i Portbou de primera hora, circula amb gairebé una hora de retard a causa d'una incidència del propi tren. Tenim 7 minuts justos per fer un repàs a l'actualitat de les darreres hores. La investigació dels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial 20 Giró de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats. Segons publica Diari de Girona, les diligències dels Mossos apunten que els fets no serien episodis aïllats, sinó que s'investiga un possible patró de conducta que podria implicar diversos professionals. La causa entrarà en fase d'instrucció judicial. El jutjat de Blanes començarà aquest dimecres a prendre declaració als pares dels menors presumptament afectats. Posteriorment, està previst que declari als professionals que van denunciar els fets i altres testimonis, mentre que els investigats ho faran més endavant. Ens quedem a Blanes, però per una altra qüestió ben diferent. El municipi acollirà el dissabte 3 d'octubre la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, que per primera vegada se celebrarà a les comarques gironines. La cita reunirà 17 bandes i més de 750 músics, una xifra que s'acostarà al miler de participants si se sumen els acompanyants. L'alcalde i regidor de Cultura, Jordi Hernández, destaca precisament que al llarg dels anys molts músics s'han format a través de la banda. Considera que aquesta tradició situa Blanes com un referent de banda i cobla a les comarques gironines, on no hi ha tantes formacions d'aquestes característiques. Escoltem l'alcalde Jordi Hernández.
2: A nivell cultural, si alguna cosa tenim a Blanes, un patrimoni, és la música, no? I la banda forma part d'aquest patrimoni. O sigui, gràcies a ells s'han format molts de músics, com hem dit abans, que toquen arreu de coples, arreu de bandes, arreu de formacions i de molta mena de jazz, de rock, de tot. Agrair-los amb ell l'enorme tasca que fan i quina manera millor d'agrair-ho que ajudant i col·laborant amb aquesta trobada de bandes. També d'alguna manera ens situa, no?, com a referents de comarques gironines de banda i coble. I ara ho deia molt bé la presidenta, no n'hi ha tantes a les comarques de Girona, la gran majoria estan més cap a Tarragona, a Barcelona. Això jo crec que és una de les coses que hem de treure a pit a Blanes.
1: La jornada començarà a les 11 del matí amb concerts i cercaviles des de diferents punts de Blanes. A la tarda, la programació continuarà amb una cantada d'havaneres del grup Tela Marinera, acompanyada de rom cremat, música llatina i jazz amb Real Maravilloso de Cuba, i també una cloenda amb sardanes a càrrec de la cobla Santa Maria de Blanes. La trobada coincideix amb el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. Lloret de Mar celebrarà del 2 al 4 d'octubre els 30 anys de Montfoto Fest, el festival internacional dedicat a la fotografia de natura, muntanya i conservació ambiental. L'edició d'aquest any arriba, a més, amb un rècord de participació al concurs, més de 15.000 fotografies d'autors de 64 països. Els guanyadors de les 11 categories i del Premi Montfoto 2026 es coneixeran el 2 d'octubre durant la gala que obrirà el festival al Teatre de Lloret. Durant 3 dies, la programació reunirà fotògrafs i creadors visuals amb conferències, tallers, presentacions, revisions de portfolis i sortides fotogràfiques. La celebració s'estendrà també per diferents espais de Lloret amb un circuit de 9 exposicions. El festival comptarà també amb una carpa social d'accés lliure amb música, gastronomia i activitats. Montfoto arriba al 30è aniversari després d'haver estat reconeguda aquest any per la Generalitat com a entitat d'utilitat pública. En parlarem demà amb un dels membres de l'associació Montfoto. I el Consell Comarcal de la Selva estudia crear un pla d'àmbit comarcal per prevenir el malbaratament alimentari i aprofitar els excedents aptes per al consum. La iniciativa parteix d'una moció de la CUP aprovada pel ple de la institució. Una de les opcions que s'estan analitzant és instal·lar màquines expenedores o les anomenades neveres de profit, on es podrien posar a disposició de la ciutadania aliments sobrants de menjadors escolars, residències i centres de dia. Els tècnics estudien ara la viabilitat sanitària i logística de la proposta i altres alternatives per aprofitar aquests excedents. El futur pla, però, vol anar més enllà dels menjadors gestionats pel Consell i abordar el malbaratament al conjunt de la cadena alimentària des de les llars fins als comerços i les indústries. Un últim apunt de la informació comarcal. El Maresme reforça la seva promoció com a destinació cicloturista després de participar aquest cap de setmana a la Cioter Europe, una de les principals fires europees vinculades al món de la bicicleta. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ja ha presentat l'oferta de la comarca dins l'espai de destinacions de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és donar a conèixer el Maresme entre el públic interessat en el ciclisme, l'esport i el turisme actiu, arribant, o millor dit, aprofitant la combinació d'espais naturals, gastronomia, allotjaments i serveis que ofereix la comarca. Dos apunts de l'àmbit general. Una persona mort en l'incendi declarat aquest dilluns a la nit en una residència de l'Ametlla del Vallès. En total, el Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut d'atendre 78 persones, de les quals 13 han resultat ferides greus i han hagut de ser traslladades a l'hospital. Les 64 restants no han requerit trasllat. A l'edifici de planta baixa, més 3 plantes d'alçada, hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. L'incendi es va produir a la planta baixa. I també us hem explicat avui que el Departament de Drets Socials es planteja traslladar algunes residències de gent gran a edificis més moderns quan no sigui possible adaptar-les a les noves necessitats climàtiques. Ho ha avançat el conseller Raül Moreno, que reconeix que hi ha centres antics on les obres de climatització seran difícils o inviables. L'escoltem.
0: Tenim 17 en aquestes situacions, estem mirant si estructuralment algunes d'aquestes tenim alguna altra manera de climatitzar-les, que no sigui amb els mecanismes habituals, i en alguns altres casos haurem de plantejar canviar la seva ubicació i passar a altres edificis que siguin més moderns. No? Tenim algunes residències de fa molts anys i, per tant, inevitablement això havia de passar. No? Potser amb el pla clima ens adonem de quines són algunes d'aquestes que haurien de passar i farem l'estudi, però de moment el que volem és que les que existeixen puguin tenir el clima preparat pel 2031.
1: I acabarem amb la previsió del temps per aquest dimecres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui no hi ha massa canvis en la previsió del temps. Tindrem cel serè i assolellat durant tot el dia a tot el territori, amb temperatures màximes que continuen altes, amb valors d'entre 28 i 30 graus. Més notícies, més informació a marina360.cat, també cada hora els serveis informatius i els nostres canals de WhatsApp i Telegram. Arribem a les 9 en punt del matí.
3: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Rico, bon dia.
3: Hola, Vidal. Mentre ens diu que són les 9 o que no són les 9, ja ha passat un minut. Perquè, clar, després continua cantant i no sé què, tal. I llavors, entrem tard.
2: Està guai.
3: Ai, sí. Per mi, això no és calor, Els 30, fins a 30 graus de màxima.
2: És suportable.
3: No és, està molt bé.
2: És suportable.
3: La veritat és que està molt bé.
2: No és calor, però sí que són temperatures altes per aquesta època, que som a la tardor ja,
3: Sí, d'acord. Sí, ja oficialment avui podem dir que ja som a la tardor, que és la matinada, doncs s'ha fet el trasbasse, Hem passat ja els papers.
2: És allò de com canvien els governs.
3: El canvi de cartera. No? Hem fet el canvi de cartera, ja no és estiu, ja és tardor, perquè ho diem nosaltres i perquè ho diu el calendari. Perquè,
2: és una qüestió astronòmica.
3: Com dius, les temperatures no és que hagin baixat gaire i tampoc baixaran, però sí que haig de dir que avui he entrat a l'emissora amb una sensació d'eufòria, quan he vist temperatures per aquí fora. Ja sé que dius que aquests marcadors que estan externs al carrer no són exactes i molt mesurables, però marcava 16 graus i he pensat,
2: Això vol dir que hi havia una mica menys. Imagina't.
3: Això vol dir que ja ha arribat la tardor.
2: Sí.
3: Va, aquest, toquem fuster i que duri.
2: Jo aquest matí, mira, he tingut la sensació, quan jo surto de casa aviat, i he tingut un moment que he dit, ui...
3: Ai, la Rebequita.
2: Que m'ha deixat el menjador de casa.
3: Ai, la Rebequita. Bueno, encara no és el moment,
2: I em va passar ahir al vespre, també.
3: No, ja fa dues o tres nits que es pot dormir bé.
2: Jo bastant més de dues o tres que dormo bé.
3: Sí. La veritat és que ja no és allò de les calors... És que ja no eren ni calors tropicals, eren calors sufocants, eren nits...
2: Insuportables
3: de calor, ja no sabies què fer. Si obrir la finestra, si posar el ventilador, si posar l'aire i el ventilador, si treure tota la roba i sortir a dormir al balcó. Sí. En fi, és que ja no sabies què fer. I ja fa temps que afortunadament això no passa. Deixem de parlar del temps, deixem que arregli una mica l'agenda per alguns d'aquells que ens estiguin escoltant, perquè ahir ja va començar. Bé, primer direm que aquest cap de setmana s'aixeca el taló, el Teatre Clavé inaugura la seva programació, un cap de setmana dedicat bastant al flamenc, d'una manera bastant personalitzada, i s'estrena doncs amb un espectacle de l'Eduico i amics. I
2: el Clavé de Tordera parles,
3: Sí, el muntatge familiar Safrà i Serafí. Però, a banda d'això, hem de dir que ja oficialment hem aixecat persiana a les festes de Calella, a la festa de la Minerva i a la festa major, que la persiana doncs, la vam aixecar amb l'ajuda de Detallets, que van actuar ahir en aquest espai conegut com les barraques de la festa major de la Minerva. Ahir obrien portes doncs, a la carpa doncs, de Detallets. Els Catarres actuen demà. I Banda Neon, divendres 25. Així que tenim esglaonadament tot un cap de setmana programat amb actuacions, jo crec que força, força interessants. I aquí, a tocar tots, o cap a Tordera o cap a Calella. Vinga, va.

0: La teva casa canvia. El teu estil canvia. Els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
2: Uf, quina pinta.
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
2: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
2: Home, doncs posa-hi remei.
4: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
6: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
7: Més informació a Instagram @blanesfilmfestival.

0: by the light of a galaxy's might. Avui una llegenda ocupa el nostre temps de notícies. Parlem de Roger Meadows Taylor, però conegut com a Roger Taylor. Sí, el bateria i compositor de Queen. El Roset, encara de nen de Queen, perquè tots ens entenem.
1: El més tímid, no?
0: El més, sí, possiblement el més timidet de tots quatre.
1: Almenys pel que vam veure la peli, eh?
0: Sí. Semblava, doncs, el més talladet, però amb un cap i un bateria absolutament espectacular. Un músic nascut el 26 de juliol de 1949 a Norfolk, a Anglaterra, fa 77 anys, però en plena forma i sempre actiu musicalment parlant. Això tan èpic, que està sonant, es diu Violence Insane in a Beautiful World, és el nou àlbum de Roger Taylor. Amb aquest llançament de l'àlbum, Roger presenta el videoclip del single, que és aquesta cançó que es diu A Beautiful World, amb la participació del cor sud-africà Nobu Youth. El vídeo mostra, doncs, la bellesa del món i el dramàtic deteriorament que està patint el planeta. La cançó i el seu videoclip van tenir la seva estrena mundial durant la desfilada Anarchy de Binomi, que va marcar l'inici de la Setmana de la Moda Britànica i que va suposar també el debut de Roger a la passarel·la. Aquest nou àlbum és el setè disc de Roger en una carrera en solitari que es remunta al 1977 i el primer des de Outsider, publicat el 2021. Encara que no es tracta d'un àlbum conceptual, Violence Insane in a Beautiful World sí que té una temàtica general, com va explicar Roger. Està en el mateix títol. Quin món tan bonic tenim, no ho fem malbé.
1: Sí, no hauria dit que aquest home té 7 discos, en solitari.
0: Mm-hmm. Sí. Música en solitari. I no et dona la sensació que aquesta és una d'aquelles cançons que es fa una mica, doncs amb la filosofia del We Are The World, saps?
1: Sí, és que em recorda una miqueta, El so.
0: Doncs d'això parla, Està, com ell bé deia, implícit en el mateix títol, Beautiful World, la violència del món, totes aquestes guerres terribles per tot arreu, l'odi nascut de diferents religions, els plàstics al mar, el canvi climàtic, tot això, tot i això, tot l'àlbum, doncs, és esperançador, com va afegir Roger en una recent entrevista per la presentació d'aquest disc. És un món tan bonic, deia, i dit pel propi Roger, creu que la bondat és la clau. I sembla que, doncs, s'ha oblidat força en els dies que vivim. El missatge està clar, ho diu literalment el propi títol. Violence Insane in a Beautiful World, un missatge que potser amb música, i amb música d'una llegenda viva com és la música de Roger Taylor, arribi amb la intensitat i amb la força que el tema es mereix. De moment, escoltem-lo una mica, perquè sona així.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 3706 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut. Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina.
4: Pugem al DeLorean.
5: 99.
6: No, 99 què?
5: 99 dies perquè acabi l'any.
6: Ara començaràs amb la compta enrere cada dia?
5: No, no, cada dia no. Perquè poses els ulls en blanc i et veig des d'aquí. No, però sí, és veritat, queden 99 dies perquè acabi l'any. Avui som dimecres 23 de setembre i en aquesta nova temporada del DeLorean moltes parades per visitar encara. En un viatge diari, home, a diferents moments de la història de la música, pensem que cada dia doncs, fem 3 o 4 aturades, així que encara ens queden unes quantes, eh? Va, som-hi, que avui aquest clàssic t'agradarà.

0: Això és un clàssic amb majúscules. Estem parlant d'un tema de l'any 1967 de The Box Tops, que van conquerir per 4 setmanes consecutives el número 1 a la llista de senzills d'Estats Units. Amb aquest de LED va vendre més de 4 milions de còpies i va rebre 2 nominacions al Grammy. També al Regne Unit. Posteriorment, la cançó va ser un top 10 per a Joe Cocker, però hauríem d'esperar l'any 1970 que la versionés. Del 67 al 70, Joe Cocker va pillar aquesta cançó 3 anys després i la va tornar a fer èxit. En la segona aturada d'avui, però amb música de fons dels Box Tops, un 23 de setembre de l'any 1968, The Doors van visitar els Beatles a Abbey Road i els van veure gravar part del material inclòs a l'àlbum batejat com The Beatles, però més conegut, més recordat com The White Album. Quina reunió, Beatles i The Doors. I no marxem de la temàtica Beatles, o millor, d'un dels seus membres.
1: Aquesta cançó m'agrada molt.
0: Avui parlem d'una fake news, perquè si us penseu que són coses que només s'associen a les xarxes socials i a l'actualitat,
1: no.
0: Estem molt equivocats, perquè tal dia com avui de l'any 1969 es donava peu a una de les llegendes urbanes possiblement més potents de la història de la música, el diari Northern Star.
1: Safareig.
0: Mira, el diari, això segur que t'ha arribat, perquè a veure, segur. Estem parlant d'un diari que va publicar la notícia, Northern Star, de la Universitat de Northern, a Illinois. Va publicar una història en la que afirmava que Paul McCartney havia mort en un accident automobilístic l'any 1966 i va ser reemplaçat per algú semblant. Oi que sona la notícia? A mi és que...
1: Sí.
0: Tots hem escoltat alguna vegada que si Paul McCartney, inclús ha fet allò, la teoria aquella de mirar la portada. No, mira, perquè en aquesta portada hi ha moltes senyals. Uf, a mi m'ha arribat algun friqui d'aquests de Beatles amb històries d'aquestes, intentant demostrar-me que Paul McCartney realment havia mort i que havien enviat senyals que estava mort.
1: I el mateix amb Elvis, que l'han vist viu, que no sé què. De fet, fins i tot els Love of Lesbian, no?, que diuen que tenen una cançó que era astronauta que havia Elvis.
0: Sí, exacte. També es va difondre, no?, la notícia de que Elvis, al contrari, no només no s'havia mort, sinó que estava viu i que la gent l'havia vist. En fi, sí. Russell Gibb, de l'emissora WKNR-FM, una estació de ràdio esportiva i comercial de l'àrea metropolitana de Cleveland, va divulgar aquesta història, i aquesta història des de la ràdio es va expandir a tot el món. A finals d'octubre del 1969, l'engany estava tan arrelat que Paul McCartney va sortir un dia del seu aïllament a la seva granja escocesa per negar la història.
1: La seva cova.
0: Home, i quan una periodista que va visitar la granja li va demanar a McCartney que comentés la llegenda, ell va respondre: "Semblo mort, estic en forma com un violí." I així segueix. En fi, va, acabem avui amb un heroi, tota una llegenda. I és que tal dia com avui de l'any 1977, a mi aquesta cançó em flipa. David Bowie va publicar Heroes com a single. El tema, coescrit per ell i Brian Eno, va comptar amb l'aportació de Robert Gripp, el guitarrista de King Crimson, i es va convertir en una de les cançons més emblemàtiques de Chameleon of Rock i, a posteriori, una de les seves cançons més icòniques. Aquesta cançó va ser versionada per molta gent. El mateix Bowie la va interpretar al concert homenatge a Freddie Mercury l'any de la seva mort, l'any 1977. 1992, va interpretar The Heroes en un concert únic, al costat, més i menys que, clar, de tota la banda de Queen.

0: Va, que ens n'anem.
1: Que ens n'anem, però abans hem de resoldre el gran enigma d'aquesta setmana.
0: Per tothom que no tingui Telegram, clar.
1: Aquesta setmana, doncs, fèiem homenatge a tres llegendes de la música que ens han deixat aquest estiu. Bonnie Tyler, Dolly Parton i Victor Willis de Village People. Doncs bé, anirem com sempre, de menys a més. El menys votat d'aquesta setmana, aquest YMCA de Village People, recordant la veu de Victor Willis, amb un 20% dels vostres vots.
0: Era el Poli, eh?
1: Era el Poli dels Village People que ens deixava, doncs, els 74 anyets, doncs, aquest estiu. Tots hem fet, eh? La coreografia aquesta del YMCA.
0: En
1: tots,
0: algun moment de la vida, sí.
1: En algun moment de la nostra vida, eh? Sí, que
0: va,
1: és una de les nostres...
0: Confesseu-vos.
1: Home, i tant. Hem fet allò el ridícul. Vergüenza ajena. Va, en segona posició aquesta setmana, doncs, ha quedat la grandíssima Dolly Parton amb aquesta 9 to 5, amb un 22% dels vostres vots que ens deixava el passat 25 d'agost als 80 anys.

0: I això què vol dir? Doncs que ens hem posat intensitos, eh? Aquesta setmana. O sigui, sí. Una d'aquelles aquells baladons, que t'arrosseguen des del fons i et porten a dalt de tot.
1: Doncs, els núvols.
0: Aquest Total Eclipse of the Heart ha estat la guanyadora indiscutible d'aquesta setmana amb aquesta Bonnie Tyler, que ens deixava el 8 de juliol, només amb 75 anys. Després, doncs, semblava que es recuperava, però al final, doncs, una complicació de la seva malaltia se la van portar. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, és la cançó guanyadora 58% dels vostres vots i és la nostra cançó de la setmana.
1: Mira, millor manera que acaba el programa d'avui d'aquesta manera, així.
0: Home, i tant, i tota la setmana que l'escoltarem, eh?
1: I tant.
0: Aquesta veu rascada, que no era provocada i no era original, va ser després d'una operació de les cordes vocals. Sí, sí, se li va quedar aquesta veu, la va aprofitar i... Ves per on?
1: Bon dia, fins demà.
0: Adéu.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes acollirà el dissabte 3 d'octubre la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, que per primera vegada se celebrarà a les comarques gironines. La cita reunirà 17 bandes i més de 750 músics, una xifra que s'acostarà al miler de participants si s'hi sumen els acompanyants. L'alcalde i regidor de Cultura, Jordi Hernández, destaca precisament que al llarg dels anys molts músics s'han format a través de la banda. Considera que aquesta tradició situa Blanes com un referent de banda i cobla a les comarques gironines, on no hi ha tantes formacions d'aquestes característiques. La trobada coincideix amb el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. I el Maresme reforça la seva promoció com a destinació cicloturista després de participar aquest cap de setmana a la Sea Otter Europe, una de les principals fires europees vinculades al món de la bicicleta. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme hi ha presentat l'oferta de la comarca dins l'espai de destinacions de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és donar a conèixer el Maresme entre el públic interessat en el ciclisme, l'esport i el turisme actiu, aprofitant la combinació d'espais naturals, gastronomia, allotjaments i serveis que ofereix la comarca. La desena edició de la Sea Otter Europe ha tancat amb prop de 80.000 visitants, més de 500 marques i representació de més de 100 nacionalitats. De la informació d'àmbit general, destaquem que el Departament de Drets Socials es planteja traslladar algunes residències de gent gran a edificis més moderns quan no sigui possible adaptar-les a les noves necessitats climàtiques. Ho ha avançat el conseller Raül Moreno, que reconeix que hi ha centres antics on les obres de climatització poden ser difícils o inviables. La mesura aniria més enllà del Pla Clima, que preveu invertir 58,2 milions d'euros per adaptar i climatitzar 51 residències públiques davant l'augment de les temperatures i els efectes del canvi climàtic. Segons Moreno, l'aplicació del pla permetrà detectar quines residències es poden adaptar i en quines caldrà plantejar mesures de més abast, entre les quals un possible canvi d'ubicació a edificis més moderns. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cel serè i assolellat al territori amb temperatures màximes que se situen en valors d'entre 28 i 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

L'èxit està assegurat. Aquest Agua és la quarta col·laboració entre Shakira i Maluma. És una de les incorporacions d'aquesta setmana a les nostres novetats, aquest Agua de Maluma i Shakira. Repetint èxits, doncs, com Chantaje, com Clandestino. A més, comencem avui el nostre temps plegats. Avui és dimecres, 23 de setembre.

0: la seva residència a Madrid. Agua, amb Maluma.
1: Fórmula 360, amb Montse Rico.
0: I parlant de col·laboracions espectaculars, aquesta d'Elton John i Sam Fender, dues generacions diferents, per admiració mútua, i una cançó en comú, Talk to You.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
2: Arriben els Planadells de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673-137-137. Plana Days, 24 i 25 de setembre.
3: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.

tot el que transmet aquesta cançó, tot el dinamisme d'aquest Hey Ya, recuperat ara. Per tu, amb el cast. Posem el fre. Portant tot l'estiu de concerts. Recuperant els seus clàssics.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: T'estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
4: No em vull saber.
0: Del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la Festa Major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els diets, els catarres, banda neon, diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa Major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat. Marta, demà pàdel a les 5.
5: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
0: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
6: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
4: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur. Radio
5: Marina. Demostra que això de l'edat és un gran... Perquè fins a dia d'avui, cap de les grans princeses del pop l'ha destronat. Aquí tens la gran reina. Des d'aquesta segona part de Confessions, Dit City, eh? És el nou gran hit.

Un disc altament recomanable. Molt potent, amb molta, molta qualitat. De fet, la crítica ha elogiat aquesta segona part de Confessions amb immensa flor. I és que els temes sonen així de bé. Dance Theria és una de les peces d'aquest nou treball de Madonna. Amb ella acostant-nos ja a les 11 en punt del matí. 11 per les 11.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal de la Selva estudia crear un pla d'àmbit comarcal per prevenir el malbaratament alimentari i aprofitar els excedents aptes per al consum. La iniciativa parteix d'una moció de la CUP aprovada al ple de la institució. Una de les opcions que s'estan analitzant és instal·lar màquines expenedores o les anomenades neveres de profit, on es podrien posar a disposició de la ciutadania aliments sobrants de menjadors escolars, residències i centres de dia. Els tècnics estudien ara la viabilitat sanitària i logística de la proposta i altres alternatives per aprofitar aquests excedents. El futur pla, però, vol anar més enllà dels menjadors gestionats pel Consell i abordar el malbaratament al conjunt de la cadena alimentària des de les llars fins als comerços i les indústries. I Blanes torna a participar aquest octubre en la Comerciada, una campanya de suport al comerç local que aquest any s'estén per primera vegada a tot Catalunya. La iniciativa se celebrarà del 5 al 12 d'octubre i reunirà 1.500 establiments de 32 pobles i ciutats. La Comerciada va néixer a les comarques gironines i arriba a la quarta edició amb 40 associacions de comerciants implicades. Durant una setmana, cada municipi organitzarà activitats, promocions, dinamitzacions i sortejos adaptats al seu teixit comercial. També se sortejaran milers d'euros en vals regal per gastar als establiments locals. De la informació d'àmbit general, destaquem que la bretxa de resultats acadèmics entre els alumnes més benestants i els més desafavorits no s'hauria reduït, com apuntava l'últim informe PISA. Així ho conclou una anàlisi de l'Innovamat Research Lab, elaborada en col·laboració amb investigadors de SADE ECPOL. L'estudi assenyala que PISA ha canviat la manera de mesurar el nivell socioeconòmic dels estudiants, fet que, segons els investigadors, impedeix comparar directament els últims resultats amb els de les edicions anteriors. L'avaluació havia apuntat a una reducció de la bretxa, principalment per l'empitjorament dels resultats dels alumnes amb més recursos. La nova anàlisi qüestiona aquesta conclusió i assegura que si s'aplica una metodologia comparable a la dels PISA anteriors, la desigualtat acadèmica se situaria en el nivell més alt de l'última dècada. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cel serè i assolellat al territori amb temperatures màximes que se situen en valors d'entre 28 i 30 graus. Demà dijous seguirà el bon temps i la calor. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La investigació pels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial 20 Jol de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats.
2: Aquest nou àlbum és el Set Eddies de Roger, una carrera en solitari que es remunta al 1977 i el primer des de Outsider, publicat el 2021. Encara que no es tracta d'un àlbum conceptual, Violence, Insane, A Beautiful World sí que té una temàtica general, com va explicar Roger. Està en el mateix títol. Quin món tan bonic tenim, no ho fem malbé.
1: Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran.
2: Estem parlant d'un diari que va publicar la notícia. Northern Star de la Universitat de Northern, a Illinois, va publicar una història en la que afirmava que Paul McCartney havia mort en un accident automobilístic l'any 1966 i va ser reemplaçat per algú semblant. Oi que sona la notícia? Sí. Ens hem posat intensitos, aquesta setmana. O sigui, una d'aquelles aquells baladons, t'arrosseguen des del fons i et porten a dalt de tot.
1: Doncs, els núvols.
2: Aquest, tot l'Eclipse of the Heart, ha estat la guanyadora indiscutible.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100. Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa. Et busco
2: i t'habito. Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Un dels flamants a Premis Enderroc 2026. En Gin està. Som al teu costat i ens encanta ser-hi fins a un en punt amb la millor música del món. I aquesta és una d'aquelles cançons impossibles d'oblidar, es diu Better Time, i la cantava Leona Lewis.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics.

0: ecològics, ho tenim tot a Blanes.
1: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
0: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
5: I quina sort tenir el Maresme.
2: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc.
5: I et vull tenir el meu cos.
2: Fira de Calella i l'Alt Maresme.
5: I quina sort tenir el Maresme.
2: Tota la programació a firadecalella.cat.

Porta la música a la sang. Billy Ray Cyrus és el pare de la criatura de Miley. Midnight Sky, sota un cel de la mitjanit. A 20 per les 12.

0: No és ni una proposta ni és una sugerència. És el títol d'aquesta cançó d'en Roger Pedrosa, que ens sorprenia amb un nou treball a finals del 2025, això es diu. T'hi voldries quedar?
1: Diu que fa uns dies que surt i sola a caminar.

0: espera.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
6: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Los Frequencies, que ara ens porta al paradís al costat de Mari Froes. A principis d'aquest estiu, arrasava i continua fent amb aquest Lebron. No marxis, que arriben Calvin Harris, un altre mestre, i Sam Smith.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar celebrarà del 2 al 4 d'octubre els 30 anys de Bonfoto Fest, el festival internacional dedicat a la fotografia de natura, muntanya i conservació ambiental. L'edició d'aquest any arriba, a més, amb un rècord de participació al concurs, més de 15.000 fotografies d'autors de 64 països. Els guanyadors de les 11 categories i del Premi Bonfoto 2026 es coneixeran el 2 d'octubre durant la gala que obrirà el festival al Teatre de Lloret. Durant 3 dies, la programació reunirà fotògrafs i creadors visuals amb conferències, tallers, presentacions, revisions de portfolis i sortides fotogràfiques. La celebració s'estendrà també per diferents espais de Lloret amb un circuit de 9 exposicions. El festival comptarà també amb una carpa social d'accés lliure amb música, gastronomia i activitats. Bonfoto arriba al 30è aniversari després d'haver estat reconeguda aquest any per la Generalitat com a entitat d'utilitat pública. I la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme organitza aquest divendres i dissabte dues jornades per impulsar el moviment antifeixista a la comarca. La iniciativa vol recuperar un espai de trobada, sumar forces i arribar a nous públics amb una programació que combinarà debat, cultura, esport i música. Les activitats es faran a Arenys de Mar. La programació començarà divendres a les 6 de la tarda al Casal Popular Norai amb la projecció del documental La cultura del barrio de Gastón Marín, seguida d'un debat o taula rodona. La primera jornada acabarà amb un sopar de pinxos i música. L'acte central serà dissabte a partir de les 11 del matí amb paradetes d'entitats, una vetllada de boxa, dinar popular i 6 actuacions musicals. De la informació d'àmbit general, destaquem que una persona ha mort i 13 més han resultat ferides menys greus en un incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès. El foc es va declarar aquest dilluns a la nit a la primera planta de la residència Can Fox, on en aquell moment hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 78 persones. A banda de la víctima mortal, 13 van ser traslladades per inhalació de fum als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. 64 persones més van ser ateses com a ferides lleus i no van necessitar trasllat hospitalari. Després de revisar l'edifici, s'ha determinat que la primera i la segona planta han quedat inhabitables, mentre que la tercera es pot continuar utilitzant. La mateixa residència s'ha encarregat de reallotjar els usuaris a les zones que no han quedat afectades. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, ambient generalment assolellat, tot i algunes bandes de núvols alts. Les temperatures màximes entre 29 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La investigació pels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial Ventijol de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats.
2: Aquest nou àlbum és el Set Eddies de Roger, una carrera en solitari que es remunta al 1977 i el primer des de Outsider, publicat el 2021. Encara que no es tracta d'un àlbum conceptual, Violence, Insane, A Beautiful World sí que té una temàtica general, com va explicar Roger. Està en el mateix títol. Quin món tan bonic tenim, no ho fem malbé.
1: Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran.
2: Estem parlant d'un diari que va publicar la notícia. Northern Star de la Universitat de Northern, a Illinois, va publicar una història en la que afirmava que Paul McCartney havia mort en un accident automobilístic l'any 1966 i va ser reemplaçat per algú semblant. Oi que sona la notícia? Sí. Ens hem posat intensitos, aquesta setmana. O sigui, una d'aquelles aquells baladons, que t'arrosseguen des del fons i et porten a dalt de tot.
1: Doncs, els núvols.
2: Aquest Total Eclipse of the Heart ha estat la guanyadora indiscutible.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
3: Arriben els Planadeis de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673 137 137. Planadeis, 24 i 25 de setembre.
4: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Radio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Aquesta setmana a Ràdio Marina hem volgut retrohomenatjar tres llegendes que ens deixaven aquest estil. Tres eren les nostres propostes de la cançó de la setmana. Per una banda, el YMCA de Village People, en honor a Victor Willis, a la veu i fundador d'aquesta formació, que ens deixava el 30 de juny, als 74 anys. Un 20% dels vostres vots l'ha col·locat en la tercera posició aquesta setmana. En la segona, una flamana Dolly Parton amb el seu gran hit 9 to 5, una veu inolvidable que s'apagava el passat 25 d'agost als 80 anys. 22% dels vostres vots l'han col·locat en la segona posició. I en la primera, amb un 58%, Total Eclipse of the Heart, amb la veu trencada i única de la gran Bonnie Tyler, que ens deixava massa aviat als 75 anys, el passat 8 de juliol. Precisament la seva mort ha recuperat aquest Total Eclipse of the Heart, possiblement una de les cançons més èpiques de la història. Va ser publicat el febrer de l'any 1983, una cançó que es va convertir en un èxit internacional. Sense precedents, la cançó que va traspassar els límits del melodrama en la música pop. La seva carrera s'havia estancat des de l'any 1977, des del seu anterior Is a Heritage. Amb aquest Eclipse del cor va encapçalar llistes al Regne Unit, desbancant a Billie Jean de Michael Jackson. Però va ser encara un èxit més gran als Estats Units i es va catapultar número 1 en molts països. Total Eclipse of the Heart, per recordar la gran veu de Bonnie Tyler, que s'ha convertit gràcies al 58% dels vostres vots en la nostra indiscutible cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler, gràcies al 58% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

I aquí estem marcant el temps, arribant a 2:15 del migdia, amb un dels temes pop dels 90. Era el primer àlbum en solitari de Miquel Lynch. I no li va anar gens malament. Així sonava Un minuto de ti.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simi Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
3: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat. Ràdio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes el proper cap de setmana al Jardí Botànic Benimurtre, activitat La Motxilla de Faust, tant dissabte com diumenge. També destaquem a Lloret de Mar el proper diumenge, marxa popular, les platges de Lloret, i també el diumenge, el Dia Mundial del Turisme, ho celebren amb obertura de portes, amb una jornada de portes obertes al seu patrimoni. També destaquem a Tossa la campanya gastronòmica de la cuina del Simi Tomba, està activa fins al 4 d'octubre, i també hi ha el proper dissabte el darrer concert del Festival Nits a Dalt de Vila, aquest dissabte dia 26, amb un tribut a l'Oreja de Van Gogh a la Vila Vella. Destaquem a Calella fins al 27 de setembre la Festa Major de la Minerva amb diverses activitats, i també avui s'inaugura la Fira de Calella i la de Maresme, que també obrirà portes fins al 27 de setembre. A Pineda fins dissabte el 12è Festival Internacional de Curtmetratges organitzat per Cinemart, i a Palafolls fins al 2 d'octubre i el Cicle Clàssica a Sant Genís, un cicle de 3 concerts a l'Església Parroquial de Sant Genís de Palafolls. A Santa Coloma de Farners, la Festa Major serà des de demà dijous dia 24 fins al dia 27, diumenge 27, i a Hostalric hi ha la 36a edició de les Festes de Sant Miquel del 25 al 28 de setembre. Acabem a Sils amb la Festa Major Petita del dijous 24 fins al 27 amb activitats per tota la família.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
3: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Aquesta va ser una d'aquelles cançons que va ser amor a primera vista. Need Your Love amb els One Republic. Ells de banda sonora per acomiadar-me de tu fins a demà. Ens trobem, ja ho saps, com sempre, a la segona hora del matí, 3:60. Et deixo en bones mans amb un clàssic de mitjans dels 80. Recordaràs aquell famós Missing You de John Waite? Doncs amb ell arribarem a les notícies. Salutacions d'aquí et parla Montse Rico.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes acollirà el dissabte 3 d'octubre la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, que per primera vegada se celebrarà a les comarques gironines. La cita reunirà 17 bandes i més de 750 músics, una xifra que s'acostarà al miler de participants si s'hi sumen els acompanyants. L'alcalde i regidor de Cultura, Jordi Hernández, destaca precisament que al llarg dels anys molts músics s'han format a través de la banda. Considera que aquesta tradició situa Blanes com un referent de banda i cobla a les comarques gironines, on no hi ha tantes formacions d'aquestes característiques. La trobada coincideix amb el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. I el Maresme reforça la seva promoció com a destinació cicloturista després de participar aquest cap de setmana a la Sea Otter Europe, una de les principals fires europees vinculades al món de la bicicleta. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme hi ha presentat l'oferta de la comarca dins l'espai de destinacions de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és donar a conèixer el Maresme entre el públic interessat en el ciclisme, l'esport i el turisme actiu, aprofitant la combinació d'espais naturals, gastronomia, allotjaments i serveis que ofereix la comarca. La desena edició de la Sea Otter Europe ha tancat amb prop de 80.000 visitants, més de 500 marques i representació de més de 100 nacionalitats. De la informació d'àmbit general, destaquem que el Departament de Drets Socials es planteja traslladar algunes residències de gent gran a edificis més moderns quan no sigui possible adaptar-les a les noves necessitats climàtiques. Ho ha avançat el conseller Raúl Moreno, que reconeix que hi ha centres antics on les obres de climatització poden ser difícils o inviables. La mesura aniria més enllà del Pla Clima, que preveu invertir 58,2 milions d'euros per adaptar i climatitzar 51 residències públiques davant l'augment de les temperatures i els efectes del canvi climàtic. Segons Moreno, l'aplicació del pla permetrà detectar quines residències es poden adaptar i en quines caldrà plantejar mesures de més abast, entre les quals un possible canvi d'ubicació a edificis més moderns. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, cel serè i assolellat al territori, amb temperatures màximes que se situen en valors d'entre 28 i 30 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La investigació pels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial Ventijol de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats.
2: Aquest nou àlbum és el Set Eddies de Roger, una carrera en solitari que es remunta al 1977 i el primer des de Outsider, publicat el 2021. Encara que no es tracta d'un àlbum conceptual, Violence, Insane, A Beautiful World sí que té una temàtica general, com va explicar Roger. Està en el mateix títol. Quin món tan bonic tenim, no ho fem malbé.
1: Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran.
2: Estem parlant d'un diari que va publicar la notícia. Northern Star de la Universitat de Northern, a Illinois. Va publicar una història en la que afirmava que Paul McCartney havia mort en un accident automobilístic l'any 1966 i va ser reemplaçat per algú semblant. Oi que sona la notícia? Sí. Ens hem posat intensitos, aquesta setmana. O sigui, una d'aquelles aquells baladons, que t'arrosseguen des del fons i et porten a dalt de tot.
1: Doncs, els núvols.
2: Aquest Total Eclipse of the Heart ha estat la guanyadora indiscutible.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Marta, demà pàdel a les 5.
3: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
2: Com? Marta Nolem, has de trucar a Vital Dent.
4: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.

0: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplai antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
1: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
0: Apunta. Dutxa Girona. 670-78-22-26.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec, sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic que temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
6: Com la pizza del pomodoro.
7: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal de la Selva estudia crear un pla d'àmbit comarcal per prevenir el malbaratament alimentari i aprofitar els excedents aptes per al consum. La iniciativa parteix d'una moció de la CUP aprovada al ple de la institució. Una de les opcions que s'estan analitzant és instal·lar màquines expenedores o les anomenades neveres de profit, on es podrien posar a disposició de la ciutadania aliments sobrants de menjadors escolars, residències i centres de dia. Els tècnics estudien ara la viabilitat sanitària i logística de la proposta i altres alternatives per aprofitar aquests excedents. El futur pla, però, vol anar més enllà dels menjadors gestionats pel Consell i abordar el malbaratament al consum de la cadena alimentària des de les llars fins als comerços i les indústries. I Blanes torna a participar aquest octubre en la Comerciada, una campanya de suport al comerç local que aquest any s'estén per primera vegada a tot Catalunya. La iniciativa se celebrarà del 5 al 12 d'octubre i reunirà 1.500 establiments de 32 pobles i ciutats. La Comerciada va néixer a les comarques gironines i arriba a la quarta edició amb 40 associacions de comerciants implicades. Durant una setmana, cada municipi organitzarà activitats, promocions, dinamitzacions i sortejos adaptats al seu teixit comercial. També se sortejaran milers d'euros en vals regal per gastar als establiments locals. De la informació d'àmbit general, destaquem que la bretxa de resultats acadèmics entre els alumnes més benestants i els més desafavorits no s'hauria reduït, com apuntava l'últim informe PISA. Així ho conclou una anàlisi de l'Innovamat Research Lab, elaborada en col·laboració amb investigadors de SADE ECPOL. L'estudi assenyala que PISA ha canviat la manera de mesurar el nivell socioeconòmic dels estudiants, fet que, segons els investigadors, impedeix comparar directament els últims resultats amb els de les edicions anteriors. L'avaluació havia apuntat a una reducció de la bretxa principalment per l'empitjorament dels resultats dels alumnes amb més recursos. La nova anàlisi qüestiona aquesta conclusió i assegura que si s'aplica una metodologia comparable a la dels PISA anteriors, la desigualtat acadèmica se situaria en el nivell més alt de l'última dècada. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, cel serè i assolellat al territori amb temperatures màximes que se situen en valors d'entre 28 i 30 graus. Demà dijous seguirà el bon temps i la calor. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
2: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
7: Aquesta setmana ens centrem amb les...
8: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
9: Moltes coses. L'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
10: Moltes coses.
11: Mira, mira, escolta, escolta.
8: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
11: L'última vegada, no, l'última vegada fa 18 anys.
8: 18 anys!
12: Moltes coses.
8: Catalunya escriu al líder a les sol·licituds de residència.
13: Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
14: És un bombonet de programa. És un programa està la música en català en un moment excepcional.
8: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
15: Hola, sóc la Lilipan. Comencem a jugar!
16: Oh, un altre cop l'extinció, no!
5: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
4: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar celebrarà del 2 al 4 d'octubre els 30 anys de Monfoto Fest, el festival internacional dedicat a la fotografia de natura, muntanya i conservació ambiental. L'edició d'aquest any arriba, a més, amb un rècord de participació al concurs, més de 15.000 fotografies d'autors de 64 països. Els guanyadors de les 11 categories i del Premi Monfoto 2026 es coneixeran el 2 d'octubre durant la gala que obrirà el festival al Teatre de Lloret. Durant 3 dies, la programació reunirà fotògrafs i creadors visuals amb conferències, tallers, presentacions, revisions de portfolis i sortides fotogràfiques. La celebració s'estendrà també per diferents espais de Lloret amb un circuit de 9 exposicions. El festival comptarà també amb una carpa social d'accés lliure amb música, gastronomia i activitats. Monfoto arriba al 30è aniversari després d'haver estat reconeguda aquest any per la Generalitat com a entitat d'utilitat pública. I la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme organitza aquest divendres i dissabte dues jornades per impulsar el moviment antifeixista a la comarca. La iniciativa vol recuperar un espai de trobada, sumar forces i arribar a nous públics amb una programació que combinarà debat, cultura, esport i música. Les activitats es faran a Arenys de Mar. La programació començarà divendres a les 6 de la tarda al Casal Popular Norai amb la projecció del documental La cultura del barrio de Gastón Marín, seguida d'un debat o taula rodona. La primera jornada acabarà amb un sopar de pinxos i música. L'acte central serà dissabte a partir de les 11 del matí amb paradetes d'entitats, una vetllada de boxa, dinar popular i 6 actuacions musicals. De la informació d'àmbit general, destaquem que una persona ha mort i 13 més han resultat ferides menys greus en un incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès. El foc es va declarar aquest dilluns a la nit a la primera planta de la residència Can Fox, on en aquell moment hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 78 persones. A banda de la víctima mortal, 13 van ser traslladades per inhalació de fum als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. 64 persones més van ser ateses com a ferides lleus i no van necessitar trasllat hospitalari. Després de revisar l'edifici, s'ha determinat que la primera i la segona planta han quedat inhabitables, mentre que la tercera es pot continuar utilitzant. La mateixa residència s'ha encarregat de reallotjar els usuaris a les zones que no han quedat afectades. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, ambient generalment assolellat, tot i algunes bandes de núvols alts. Les temperatures màximes entre 29 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La investigació pels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial Ventijol de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats.
2: Aquest nou àlbum és el Satèris de Roger, una carrera en solitari que es remunta al 1977 i el primer des de Outsider, publicat el 2021. Encara que no es tracta d'un àlbum conceptual, Violence, Insane, a Beautiful World sí que té una temàtica general, com va explicar Roger. Està en el mateix títol. Quin món tan bonic tenim, no ho fem malbé.
1: Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran.
2: Estem parlant d'un diari que va publicar la notícia, Northern Star, de la Universitat de Northern, a Illinois. Va publicar una història en la que afirmava que Paul McCartney havia mort en un accident automobilístic l'any 1966 i va ser reemplaçat per algú semblant. Oi que sona la notícia? Sí. Ens hem posat intensitos, aquesta setmana. O sigui, una d'aquelles aquells baladons, que t'arrosseguen des del fons i et porten a dalt de tot.
1: Doncs, els núvols.
2: Aquest, tot l'Eclipse of the Heart, ha estat la guanyadora indiscutible.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Arriben els Planadells de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673 137 137. Planadells, 24 i 25 de setembre.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.

0: Marta, demà pàdel a les 5.
1: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
0: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
2: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com. No em vull
5: saber. Del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la Festa Major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els Diets, els Catarres, Banda Neon, Diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa Major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes acollirà el dissabte 3 d'octubre la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, que per primera vegada se celebrarà a les comarques gironines. La cita reunirà 17 bandes i més de 750 músics, una xifra que s'acostarà al miler de participants si s'hi sumen els acompanyants. L'alcalde i regidor de Cultura, Jordi Hernández, destaca precisament que al llarg dels anys molts músics s'han format a través de la banda. Considera que aquesta tradició situa Blanes com un referent de banda i cobla a les comarques gironines, on no hi ha tantes formacions d'aquestes característiques. La trobada coincideix amb el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. I el Maresme reforça la seva promoció com a destinació cicloturista després de participar aquest cap de setmana a la Sea Otter Europe, una de les principals fires europees vinculades al món de la bicicleta. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme hi ha presentat l'oferta de la comarca dins l'espai de destinacions de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és donar a conèixer el Maresme entre el públic interessat en el ciclisme, l'esport i el turisme actiu, aprofitant la combinació d'espais naturals, gastronomia, allotjaments i serveis que ofereix la comarca. La desena edició de la Sea Otter Europe ha tancat amb prop de 80.000 visitants, més de 500 marques i representació de més de 100 nacionalitats. De la informació d'àmbit general, destaquem que el Departament de Drets Socials es planteja traslladar algunes residències de gent gran a edificis més moderns quan no sigui possible adaptar-les a les noves necessitats climàtiques. Ho ha avançat el conseller Raúl Moreno, que reconeix que hi ha centres antics on les obres de climatització poden ser difícils o inviables. La mesura aniria més enllà del Pla Clima, que preveu invertir 58,2 milions d'euros per adaptar i climatitzar 51 residències públiques davant l'augment de les temperatures i els efectes del canvi climàtic. Segons Moreno, l'aplicació del pla permetrà detectar quines residències es poden adaptar i en quines caldrà plantejar mesures de més abast, entre les quals un possible canvi d'ubicació a edificis més moderns. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, cel serè i assolellat al territori amb temperatures màximes que se situen en valors d'entre 28 i 30 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

engineer!

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com. A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica. Des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
3: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
4: Aquesta setmana a Ràdio Marina hem volgut retrohomenatjar tres llegendes que ens deixaven aquest estiu. Tres eren les nostres propostes de la cançó de la setmana. Per una banda, el Y&C de Village People, en honor a Víctor Willis, l'hereu i fundador d'aquesta formació, que ens deixava el 30 de juny als 74 anys. Un 20% dels vostres vots l'ha col·locat en la tercera posició aquesta setmana. En la segona, una flamana Dolly Parton amb el seu gran hit 9 to 5, una veu inolvidable que s'apagava el passat 25 d'agost als 80 anys. 22% dels vostres vots l'han col·locat en la segona posició. I en la primera amb un 58%, Total Eclipse of the Heart, amb la veu trencada i única de la gran Bonnie Tyler, que ens deixava massa aviat als 75 anys el passat 8 de juliol. Precisament la seva mort ha recuperat aquest Total Eclipse of the Heart, possiblement una de les cançons més èpiques de la història. Va ser publicat el febrer de l'any 1983, una cançó que es va convertir en un èxit internacional. Sense precedents, la cançó que va traspassar els límits del melodrama en la música pop. La seva carrera s'havia estancat des de l'any 1977, des del seu anterior Is a Heritage. Amb aquest eclipse del cor va encapçalar llistes al Regne Unit, desbancant a Billie Jean de Michael Jackson. Però va ser encara un èxit més gran als Estats Units i es va catapultar número en molts països. Tot l'Eclipse of the Heart per recordar la gran veu de Bonnie Tyler, que s'ha convertit gràcies al 58% dels vostres vots en la nostra indiscutible cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler, gràcies al 58% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Hola, senyor Soler.
2: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extra pla i antilliscant i estic encantat.
1: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera. És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
2: Sí? Prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal de la Selva estudia crear un pla d'àmbit comarcal per prevenir el malbaratament alimentari i aprofitar els excedents aptes per al consum. La iniciativa parteix d'una moció de la CUP aprovada al ple de la institució. Una de les opcions que s'estan analitzant és instal·lar màquines expenedores o les anomenades neveres de profit, on es podrien posar a disposició de la ciutadania aliments sobrants de menjadors escolars, residències i centres de dia. Els tècnics estudien ara la viabilitat sanitària i logística de la proposta i altres alternatives per aprofitar aquests excedents. El futur pla, però, vol anar més enllà dels menjadors gestionats pel Consell i abordar el malbaratament al conjunt de la cadena alimentària, des de les llars fins als comerços i les indústries. I Blanes torna a participar aquest octubre en la Comerciada, una campanya de suport al comerç local que aquest any s'estén per primera vegada a tot Catalunya. La iniciativa se celebrarà del 5 al 12 d'octubre i reunirà 1.500 establiments de 32 pobles i ciutats. La Comerciada va néixer a les comarques gironines i arriba a la quarta edició amb 40 associacions de comerciants implicades. Durant una setmana, cada municipi organitzarà activitats, promocions, dinamitzacions i sortejos adaptats al seu teixit comercial. També se sortejaran milers d'euros en vals regal per gastar als establiments locals. De la informació d'àmbit general, destaquem que la bretxa de resultats acadèmics entre els alumnes més benestants i els més desafavorits no s'hauria reduït, com apuntava l'últim informe PISA. Així ho conclou una anàlisi de l'Innovamat Research Lab, elaborada en col·laboració amb investigadors de SADE ECPOL. L'estudi assenyala que PISA ha canviat la manera de mesurar el nivell socioeconòmic dels estudiants, fet que, segons els investigadors, impedeix comparar directament els últims resultats amb els de les edicions anteriors. L'avaluació havia apuntat a una reducció de la bretxa principalment per l'empitjorament dels resultats dels alumnes amb més recursos. La nova anàlisi qüestiona aquesta conclusió i assegura que si s'aplica una metodologia comparable a la dels PISA anteriors, la desigualtat acadèmica se situaria en el nivell més alt de l'última dècada. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cel serè i assolellat al territori amb temperatures màximes que se situen en valors d'entre 28 i 30 graus. Demà dijous seguirà el bon temps i la calor. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu fes més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A fes més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La investigació pels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial 20 Jol de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats.
2: Aquest nou àlbum és el Set Eddies de Roger, una carrera en solitari que es remunta al 1977 i el primer des de Outsider, publicat el 2021. Encara que no es tracta d'un àlbum conceptual, Violence, Insane, A Beautiful World sí que té una temàtica general, com va explicar Roger. Està en el mateix títol. Quin món tan bonic tenim, no ho fem malbé.
1: Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran.
2: Estem parlant d'un diari que va publicar la notícia. Northern Star de la Universitat de Northern, a Illinois. Va publicar una història en la que afirmava que Paul McCartney havia mort en un accident automobilístic l'any 1966 i va ser reemplaçat per algú semblant. Oi que sona la notícia? Sí. Ens hem posat intensitos, aquesta setmana. O sigui, una d'aquelles aquells baladons, que t'arrosseguen des del fons i et porten a dalt de tot.
1: Doncs, els núvols.
2: Aquest, tot l'Eclipse of the Heart, ha estat la guanyadora indiscutible.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: i hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
3: I quina sort en el Maresme.
1: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc.
3: I et vull tenir el meu costat.
1: Fira de Calella i l'Alt Maresme.
3: I quina sort en el Maresme.
1: Tota la programació a firadecalella.cat.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu per poder mirar-nos.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
4: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
2: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes el proper cap de setmana al Jardí Botànic Benimurtre, activitat La Motxilla de Faust, tant dissabte com diumenge. També destaquem a Lloret de Mar el proper diumenge, marxa popular, les platges de Lloret, i també el diumenge, el Dia Mundial del Turisme, ho celebren amb obertura de portes, amb una jornada de portes obertes al seu patrimoni. També destaquem a Tossa la campanya gastronòmica de la cuina del Simitomba, està activa fins al 4 d'octubre, i també hi ha el proper dissabte el darrer concert del Festival Nits a Dalt de Vila, aquest dissabte dia 26, amb un tribut a l'Oreja de Van Gogh a la Vila Vella. Destaquem a Calella fins al 27 de setembre la Festa Major de la Minerva amb diverses activitats, i també avui s'inaugura la Fira de Calella i la de Maresme, que també obrirà portes fins al 27 de setembre. A Pineda fins dissabte el 12è Festival Internacional de Curtmetratges organitzat per Cinemart, i a Palafolls fins al 2 d'octubre i el cicle Clàssica a Sant Genís, un cicle de 3 concerts a l'Església Parroquial de Sant Genís de Palafolls. A Santa Coloma de Farners la Festa Major serà des de demà dijous dia 24 fins al dia 27, diumenge 27, i a Hostalric hi ha la 36a edició de les Festes de Sant Miquel del 25 al 28 de setembre. Acabem a Sils amb la Festa Major Petita del dijous 24 fins al 27 amb activitats per tota la família.
2: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Arriben els Planadells de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673-137-137. Planadells, 24 i 25 de setembre.
1: Amb 35 anys d'experiència a Climaprotec, sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
2: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
1: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Ràdio Marina.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar celebrarà del 2 al 4 d'octubre els 30 anys de Monfoto Fest, el festival internacional dedicat a la fotografia de natura, muntanya i conservació ambiental. L'edició d'aquest any arriba, a més, amb un rècord de participació al concurs, més de 15.000 fotografies d'autors de 64 països. Els guanyadors de les 11 categories i del Premi Monfoto 2026 es coneixeran el 2 d'octubre durant la gala que obrirà el festival al Teatre de Lloret. Durant 3 dies, la programació reunirà fotògrafs i creadors visuals amb conferències, tallers, presentacions, revisions de portfolis i sortides fotogràfiques. La celebració s'estendrà també per diferents espais de Lloret amb un circuit de 9 exposicions. El festival comptarà també amb una carpa social d'accés lliure amb música, gastronomia i activitats. Monfoto arriba al 30è aniversari després d'haver estat reconeguda aquest any per la Generalitat com a entitat d'utilitat pública. I la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme organitza aquest divendres i dissabte dues jornades per impulsar el moviment antifeixista a la comarca. La iniciativa vol recuperar un espai de trobada, sumar forces i arribar a nous públics amb una programació que combinarà debat, cultura, esport i música. Les activitats es faran a Arenys de Mar. La programació començarà divendres a les 6 de la tarda al Casal Popular Norai amb la projecció del documental La cultura del barrio de Gastón Marín, seguida d'un debat o taula rodona. La primera jornada acabarà amb un sopar de pinxos i música. L'acte central serà dissabte a partir de les 11 del matí amb paradetes d'entitats, una vetllada de boxa, dinar popular i 6 actuacions musicals. De la informació d'àmbit general, destaquem que una persona ha mort i 13 més han resultat ferides menys greus en un incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès. El foc es va declarar aquest dilluns a la nit a la primera planta de la residència Can Focs, on en aquell moment hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 78 persones. A banda de la víctima mortal, 13 van ser traslladades per inhalació de fum als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. 64 persones més van ser ateses com a ferides lleus i no van necessitar trasllat hospitalari. Després de revisar l'edifici, s'ha determinat que la primera i la segona planta han quedat inhabitables, mentre que la tercera es pot continuar utilitzant. La mateixa residència s'ha encarregat de reallotjar els usuaris a les zones que no han quedat afectades. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, ambient generalment assolellat, tot i algunes bandes de núvols alts. Les temperatures màximes entre 29 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: La investigació pels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial Ventijol de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats.
2: Aquest nou àlbum és el Satèris de Roger, una carrera en solitari que es remunta al 1977 i el primer des de Outsider, publicat el 2021. Encara que no es tracta d'un àlbum conceptual, Violence, Insane, A Beautiful World sí que té una temàtica general, com va explicar Roger. Està en el mateix títol. Quin món tan bonic tenim, no ho fem malbé.
1: Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran.
2: Estem parlant d'un diari que va publicar la notícia. Northern Star de la Universitat de Northern, a Illinois. Va publicar una història en la que afirmava que Paul McCartney havia mort en un accident automobilístic l'any 1966 i va ser reemplaçat per algú semblant. Oi que sona la notícia? Sí. Ens hem posat intensitos, aquesta setmana. O sigui, una d'aquelles aquells baladons, que t'arrosseguen des del fons i et porten a dalt de tot.
3: Doncs, els núvols.
2: Aquest, tot l'Eclipse of the Heart, ha estat la guanyadora indiscutible.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
1: I quina sort tenir el Maresme.
0: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc.
1: Ja et vull tenir el meu cos.
0: Fira de Calella i l'Alt Maresme.
1: Quina sort tenir el Maresme.
0: Tota la programació a firadecalella.cat.
2: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Bar. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
3: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
2: Genial. I TAC també, oi?
3: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular, amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
2: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
3: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
4: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes s'acollirà el dissabte 3 d'octubre la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, que per primera vegada se celebrarà a les comarques gironines. La cita reunirà 17 bandes i més de 750 músics, una xifra que s'acostarà al miler de participants si s'hi sumen els acompanyants. L'alcalde i regidor de Cultura, Jordi Hernández, destaca precisament que al llarg dels anys molts músics s'han format a través de la banda. Considera que aquesta tradició situa Blanes com un referent de banda i cobla a les comarques gironines, on no hi ha tantes formacions d'aquestes característiques. La trobada coincideix amb el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. I el Maresme reforça la seva promoció com a destinació cicloturista després de participar aquest cap de setmana a la Sea Otter Europe, una de les principals fires europees vinculades al món de la bicicleta. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme hi ha presentat l'oferta de la comarca dins l'espai de destinacions de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és donar a conèixer el Maresme entre el públic interessat en el ciclisme, l'esport i el turisme actiu, aprofitant la combinació d'espais naturals, gastronomia, allotjaments i serveis que ofereix la comarca. La desena edició de la Sea Otter Europe ha tancat amb prop de 80.000 visitants, més de 500 marques i representació de més de 100 nacionalitats. De la informació d'àmbit general, destaquem que el Departament de Drets Socials es planteja traslladar algunes residències de gent gran a edificis més moderns quan no sigui possible adaptar-les a les noves necessitats climàtiques. Ho ha avançat el conseller Raúl Moreno, que reconeix que hi ha centres antics on les obres de climatització poden ser difícils o inviables. La mesura aniria més enllà del Pla Clima, que preveu invertir 58,2 milions d'euros per adaptar i climatitzar 51 residències públiques davant l'augment de les temperatures i els efectes del canvi climàtic. Segons Moreno, l'aplicació del pla permetrà detectar quines residències es poden adaptar i en quines caldrà plantejar mesures de més abast, entre les quals un possible canvi d'ubicació a edificis més moderns. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, cel serè i assolellat al territori amb temperatures màximes que se situen en valors d'entre 28 i 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La investigació pels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial Ventijol de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats.
2: Aquest nou àlbum és el Setè Disc de Roger, una carrera en solitari que es remunta al 1977 i el primer des de Outsider, publicat el 2021. Encara que no es tracta d'un àlbum conceptual, Violence, Insane, A Beautiful World sí que té una temàtica general, com va explicar Roger. Està en el mateix títol. Quin món tan bonic tenim, no ho fem malbé.
1: Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran.
2: Estem parlant d'un diari que va publicar la notícia. Northern Star de la Universitat de Northern, a Illinois, va publicar una història en la que afirmava que Paul McCartney havia mort en un accident automobilístic l'any 1966 i va ser reemplaçat per algú semblant. Oi que sona la notícia? Sí. Ens hem posat intensitos, aquesta setmana. O sigui, una d'aquelles aquells baladons, que t'arrosseguen des del fons i et porten a dalt de tot.
1: Doncs, els núvols.
2: Aquest, tot l'Eclipse of the Heart, ha estat la guanyadora indiscutible.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.

0: I hi pintura? A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
2: Va, vinga, selfie.
3: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
2: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
5: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal de la Selva estudia crear un pla d'àmbit comarcal per prevenir el malbaratament alimentari i aprofitar els excedents aptes per al consum. La iniciativa parteix d'una moció de la CUP aprovada al ple de la institució. Una de les opcions que s'estan analitzant és instal·lar màquines expenedores o les anomenades neveres de profit, on es podrien posar a disposició de la ciutadania aliments sobrants de menjadors escolars, residències i centres de dia. Els tècnics estudien ara la viabilitat sanitària i logística de la proposta i altres alternatives per aprofitar aquests excedents. El futur pla, però, vol anar més enllà dels menjadors gestionats pel Consell i abordar el malbaratament al conjunt de la cadena alimentària, des de les llars fins als comerços i les indústries. I Blanes torna a participar aquest octubre en la Comerciada, una campanya de suport al comerç local que aquest any s'estén per primera vegada a tot Catalunya. La iniciativa se celebrarà del 5 al 12 d'octubre i reunirà 1.500 establiments de 32 pobles i ciutats. La Comerciada va néixer a les comarques gironines i arriba a la quarta edició amb 40 associacions de comerciants implicades. Durant una setmana, cada municipi organitzarà activitats, promocions, dinamitzacions i sortejos adaptats al seu teixit comercial. També se sortejaran milers d'euros en vals regal per gastar als establiments locals. De la informació d'àmbit general, destaquem que la bretxa de resultats acadèmics entre els alumnes més benestants i els més desafavorits no s'hauria reduït, com apuntava l'últim informe PISA. Així ho conclou una anàlisi de l'Innovamat Research Lab, elaborada en col·laboració amb investigadors de SADE ECPOL. L'estudi assenyala que PISA ha canviat la manera de mesurar el nivell socioeconòmic dels estudiants, fet que, segons els investigadors, impedeix comparar directament els últims resultats amb els de les edicions anteriors. L'avaluació havia apuntat a una reducció de la bretxa, principalment per l'empitjorament dels resultats dels alumnes amb més recursos. La nova anàlisi qüestiona aquesta conclusió i assegura que, si s'aplica una metodologia comparable a la dels PISA anteriors, la desigualtat acadèmica se situaria en el nivell més alt de l'última dècada. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cel serè i assolellat al territori amb temperatures màximes que se situen en valors d'entre 28 i 30 graus. Demà dijous seguirà el bon temps i la calor. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
6: Aquesta setmana ens centrem amb les...
7: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
8: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
9: Moltes coses.
10: Mira, mira, escolta, escolta.
7: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15
10: anys? No, l'última vegada fa 18 anys.
7: 18 anys!
9: Moltes coses.
7: Catalunya escriu al lidera les sol·licituds de residència i
11: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
12: És un bombonet de programa. És un programa està la música en català en un moment excepcional.
7: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
13: Hola, sóc la Lilipad. Comencem a jugar.
14: Oh, un altre cop l'extinció, no?
4: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
15: Ràdio Marina. Xa-la-la-la-la-la-la-la, com ens agrada.

Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ai, també l'espai gastronòmic Champa.

des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: el so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials. L'hora de les notes. 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena. L'hora de les notes, amb Carles Gilibets. Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marí.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar celebrarà del 2 al 4 d'octubre els 30 anys de Monfoto Fest, el festival internacional dedicat a la fotografia de natura, muntanya i conservació ambiental. L'edició d'aquest any arriba, a més, amb un rècord de participació al concurs, més de 15.000 fotografies d'autors de 64 països. Els guanyadors de les 11 categories i del Premi Monfoto 2026 es coneixeran el 2 d'octubre durant la gala que obrirà el festival al Teatre de Lloret. Durant 3 dies, la programació reunirà fotògrafs i creadors visuals amb conferències, tallers, presentacions, revisions de portfolis i sortides fotogràfiques. La celebració s'estendrà també per diferents espais de Lloret amb un circuit de 9 exposicions. El festival comptarà també amb una carpa social d'accés lliure amb música, gastronomia i activitats. Monfoto arriba al 30è aniversari després d'haver estat reconeguda aquest any per la Generalitat com a entitat d'utilitat pública. I la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme organitza aquest divendres i dissabte dues jornades per impulsar el moviment antifeixista a la comarca. La iniciativa vol recuperar un espai de trobada, sumar forces i arribar a nous públics amb una programació que combinarà debat, cultura, esport i música. Les activitats es faran a Arenys de Mar. La programació començarà divendres a les 6 de la tarda al Casal Popular Norai amb la projecció del documental La cultura del barrio de Gastón Marín, seguida d'un debat o taula rodona. La primera jornada acabarà amb un sopar de pinxos i música. L'acte central serà dissabte a partir de les 11 del matí amb paradetes d'entitats, una vetllada de boxa, dinar popular i 6 actuacions musicals. De la informació d'àmbit general, destaquem que una persona ha mort i 13 més han resultat ferides menys greus en un incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès. El foc es va declarar aquest dilluns a la nit a la primera planta de la residència Can Focs, on en aquell moment hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 78 persones. A banda de la víctima mortal, 13 van ser traslladades per inhalació de fum als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. 64 persones més van ser ateses com a ferides lleus i no van necessitar trasllat hospitalari. Després de revisar l'edifici, s'ha determinat que la primera i la segona planta han quedat inhabitables, mentre que la tercera es pot continuar utilitzant. La mateixa residència s'ha encarregat de reallotjar els usuaris a les zones que no han quedat afectades. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, ambient generalment assolellat, tot i algunes bandes de núvols alts. Les temperatures màximes entre 29 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Et busco i t'habito.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te
1: aviso. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.